Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la retirada almenys que no preveu retirar la mesura, com diem, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn cap al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per a la jornada d'avui, pel que fa al balanç d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Pel que fa a les xifres, a l'Agredona, a la Vall d'Aran, s'han acumulat 38,5 mil·límetres en 30 minuts. A Boí se n'han acumulat 36,1 i a la Seu d'Urgell 27,2. Les tempestes han anat acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que han arribat als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o als 110 al Montsec d'Ares, totes dues poblacions al Pallars Jussà. I en cultura, Marc Parrot i el Quartet Bros han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Parrot i el Quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. I en els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat ja s'acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un nou avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir, per exemple, van afectar especialment el Pirineu occidental, tot i que van arribar també al Ripollès amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 38 dels quals en només 30 minuts, 45 a l'Agredon i els 28 a la Seu d'Urgell. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, també amb un gol dels italians als instants finals. I en ciclisme, recordem que avui s'acaba el Tour de França femení amb Paula Blasi amb el top 10 pràcticament assegurat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: teva ràdio.
1: Sona,
0: sona dins teu.
1: Antena Caro.
0: Antena Caro.
2: We gotta cross this ocean.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Creu a l'espai. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. Precisament a Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'està notant. Alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I tot això davant d'un fenomen que es podrà veure poc més d'un minut. Els experts insisteixen en la seguretat, i és que no s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. A tot això, hi haurà molta mobilitat en aquell dia 12, i per això el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, sobretot amb especial atenció a l'AP7 i en concret en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i s'esperen múltiples congestions. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Hi han successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona, i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia catalana, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de tentativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues, un altre ha sigut arrestat per agressió sexual amb tocaments i un més per requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Precisament, encara en plena de successos, un conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I encara hem de parlar en plana internacional de que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha advertit avui que rebutja el pla per Gaza del president dels Estats Units Donald Trump, anunciat al juliol. Netanyahu assegura que no retirarà l'exèrcit hebreu de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. I per últim, en esports, el Barça ha quedat en segona posició en el torneig internacional Fruit Venècia Júlia Cup. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

d'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

el refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro,

0: hold your hand, that's what I do. If you ever need a friend, I know I'm always by your side.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. La nit és música.
1: Is this thing on?

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.